0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Rosé, and this is...
3: Els 40. Tots els èxits.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rac 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
1: Vaig al límit amb tu.
2: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Ounat, Ounat, font de salut i benestar. Peixos i carns ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Ou.
5: Com és natural, a gossos i felins els encanta
4: Ounat.
6: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
9: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Submergeix-te en una Barcelona que mai havies vist. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de benvinguda de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum, color i sorpresa que dona pas a taurons, pingüins, cavallets de mar i tot un món marí per descobrir. Viu al nou Aquàrium de Barcelona. Consulta promocions i descomptes a aquariumbsn.com.

0: popular con la opción de los 1.500 euros.
1: Qué grande, Camilo, el árbol. Bueno, Abeto es la pista, Abeto es la pista. Enseguida vamos a abrir teléfonos 900-35-40-40 cuando demos la señal.
0: Hagamos una pausa rápida para recordar que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Vamos, que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, va, que ya puedes conducir tranquilo.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizum a ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
2: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
2: Que sí, el otro día se hizo de ING en mi cuenta.
3: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
2: Sí, consulta condiciones en ing.es.
4: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
5: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano?
6: Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre. Tu referente en planificación financiera.
7: Si eres de los que haría 1.000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
8: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
9: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres, destacant que ja tenim un accident a l'A2 entre Esparreguera i Abrera, un punt on es talla un carril de circulació provocant fins a 3 quilòmetres de retencions en direcció Barcelona. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, doncs, a hores d'ara ja tenim també retencions habituals amb força intensitat. Per exemple, al vessant Besòs hi ha congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes en sentit sud. Des del Vallès arriben retencions pels túnels de Vallvidrera, també per la C-58 des de sentir-se tot plegat en direcció Barcelona. A la mateixa AP7, en sentit sud, també hi ha retencions des de Mollet del Vallès fins a Barberà. Això és tot des del RAC. Bon dia.
10: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
11: No és només un reality.
12: A què hem vingut aquí?
13: A guanyar!
11: Tampoc una cursa més.
12: Para!
11: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
14: Vaig al límit amb tu.
15: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
16: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
17: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
18: I supem a les millors taules del món.
19: En aquesta terra protegim i acollim.
20: Fem barri i fem pinya.
21: I fem, i no deixem de fer.
22: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
23: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
24: Generalitat de Cataluña, el govern de tothom.
25: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
26: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
27: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
0: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Ofertas increíbles en vehículos de entrega inmediata solo este mes. Jeep, la libertad te está esperando. Entra en jeep.es.
2: Barcelona, 93.9.
3: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.
4: Hombres G te ha acompañado en todas las etapas de tu vida. Phoenix Seguros también, protegiendo tu coche, tu casa y a las personas que más quieres. La música de Hombres G sigue sonando y en Zurich seguimos celebrando estos momentos a tu lado. Zurich Seguros, patrocinador oficial de la gira de Hombres G.
5: Arriben els Wow Days Aquadis Motor Sol Audi del 8 al 10 d'octubre amb condicions exclusives, descomptes de fins a 10.000 euros en vehicles d'ocasió i condicions especials en vehicles nous. No t'ho pots perdre. Vine a Aquadis Motor Sol Audi del 8 al 10 d'octubre a la carretera del Prat 3, Sant Boi de Llobregat. I no deixis passar aquesta oportunitat. Wow! De què me sirve?
6: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. Borracho estoy mejor. ¿Qué me hiciste un favor? 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
7: Los 40, emisora oficial.
8: ¿Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
10: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
9: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
10: Amb el suport de Mataró Park.
11: Mamma Mia, el musical, llega al Teatre Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
12: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
13: En los 40...

Aquí estava l'Àlvaro de Luna. Dime dónde estás. Que això ja ha coronat el cim de la nostra llista. Sense cap mena de dubte. 10 i 10 minuts al matí. Escolta'm, avui... Jo ho escoltava fa un momentet, Estem parlant de fòbies estranyes, fòbies rares. No sé, per exemple, tens alguna por, algun pànic, algun terror irracional a un lloc, a un espai, a un lloc en concret, que només de pensar-hi ja t'agafa mal cos? Una fàbrica, una piscina buida... Ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. O, per exemple, hi ha cap textura que no puguis ni veure ni tocar perquè et posa els pèls de punta? Doncs ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. Està obert per tu, eh? Sí, sí, 620-92-41-33. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, recorda. I, a més a més, el tenim obert expressament per tu, perquè volem escoltar-te. Avui parlem de fòbies estranyes.

0: prop.
1: Aquí estaven els Tietz, eh? Detalles, amb això que s'anomena Era Això. Era la seva proposta d'aquest estiu passat, el 2026. I de debò que té un punt que enganxa moltíssim. Va, cap a tu aquesta hora. Anem a escoltar-te, va. Envia'ns la teva nota d'àudio a través del 620 92 41 33. Avui estem parlant de fòbies estranyes. Alguna vegada has sortit corrent o has muntat un espectacle, un circ, per culpa d'una fòbia rara o molt boja, eh? Què va passar? Explica-m'ho al 620 92 41 33. La teva fòbia t'ha fet quedar malament alguna vegada davant d'algú, del teu rotllo, una primera cita, del teu cap, no sé, de la família política, eh? Ens ho pots explicar. O alguna vegada la teva fòbia ha provocat algun problema gros? No sé, perdre un avió, arribar tard a la feina, cancel·lar un viatge, o un casament, fins i tot, eh? La comunió. Explica'ns-ho. 620 92 41 33. El nostre WhatsApp obert, perquè ens enviïs la teva nota d'àudio en aquest matí. Va, i mentre fem el cafè, arriba per aquí una dona que està arrasant. Ella es diu Adela i diu que, tot i viure allà, no està a Los Angeles. In L.A.
2: Aixequem persianes i els ànims. Han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: és la de la Andy Nelly. Així és com s'anomena aquesta història. Va, WhatsApp obert. 620-92-41-33. Avui estem parlant de fòbies. Explica'ns la teva història a través del nostre WhatsApp. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Dic
1: Àngel.
0: Hola, Àngel.
1: Bueno, i jo tinc claustrofòbia.
0: Ostres.
1: Estic aquí, però, bueno, espai tancat, pots posar ascensors, no l'agafo, no res. Avions, quan entro, passo una mica malament, però, bueno, després ja quan s'en l'aire, pues, pues ja miro de calmar amb una mica de flors de vaca sota la llengua.
0: Complicat, no,
1: Tinc un problema, si estic a dalt. I el problema que m'ocasiona potser més és els serveis dels restaurants i de més, els lavabos.
0: Cert, doncs, cert, són petits.
1: Que no em tanco, no em tanco per por que no obri. I doncs, bueno, pues res, quan has d'anar a ventre o alguna cosa, d'estar amb, una, amb un peu a la porta i bueno.
0: Clar.
1: Però bueno, ho vaig portant bastant bé. Vinga, bon dia, adéu.
0: Bon dia, Àngel, moltíssimes gràcies pel teu missatge, eh? Escolta, és, clar, és complicat, és complicadíssim, eh? La claustrofòbia és bastant complexa. Escolta, molts ànims, Àngel, perquè és complicat conviure amb això, però, escolta, veig que ja ho tens bastant, bastant muntat, eh? Ja tens les teves tècniques, així m'agrada. Va, ens pots enviar el teu missatge de WhatsApp al 620-92-41-33. Avui estem parlant, el tema del dia són fòbies, fòbies. Un moment boig, estrany, que hagis viscut a causa d'una fòbia. Tu o una persona que coneguis, eh? Envia'ns el teu missatge, va. 620-92-41-33.
2: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: Per cert, demà a 2:15 tens una nova oportunitat d'aconseguir 1.500 euros aquí a l'Anda ja.

0: Quin bondat en que fan aquest parell.
1: Cuando era joven, mucho más joven que hoy.
0: I que bonic i important és la família, eh? Tenir algú tan important al nostre costat. Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els dies difícils. I que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Avui estem parlant de fòbies estranyes, eh? A través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33. Enviem el teu àudio.

0: És l'última cançó de la Karol G, que a més és una col·laboració que està arrasant. Es diu Baby Wow amb Judelin, o Judelin, com li vulguis dir, i Rusowski. Així anem, camí de les 11 del matí. Abans de marxar, escolta'm, és que m'ha encantat un missatge per la passió que hi posava per declarar el seu amor. I això sempre és bonic compartir-ho. Un missatge que ens arribava al 620 92 41 33. Hola, bon dia.
1: Hola, parla. Quisiera dejarte unas palabras. A pesar de que te veo todos los días, pues déjame decirte que estar contigo es como estar en el paraíso.
0: Molt bé, escolta'm, que bonic, que bonic. Estar amb tu és com estar al paradís. Genial. Escolta'm, una abraçada enorme a totes dues i a seguir estimant-vos així. Va, anem camí de les 11 del matí, anem tancant l'Andallà Catalunya d'avui. De seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb molts més èxits. I recorda que demà hi tornem a partir de les 6 amb el Dani Moreno, el Gallo i la Cristina Bosca. I l'últim tram que tu i jo farem un cafetó i escoltarem les teves històries, que és el que ens interessa a través del nostre WhatsApp 620 92 41 33. Ara marxo, ens quedem amb David Otero i Tabureta, que feien aquesta versió del clàssic del Canto del Loco, una foto en blanco i negro. Demà més, fins aleshores, sigueu dolents, però només una mica, ok? Passeu bon dia.
2: Bona música.
3: Bona música.
2: Bon rotllo. Bon dia. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40. Sola.

0: Ariana Grande, Head That Made You Love Me. Així és com va titular ella el seu single de retorn a la primera línia amb el seu treball que es diu Petal. Aquesta cançó, aquesta setmana, lidera la llista dels 40. Què tal, com estàs? 11:04, últim dia del mes de setembre. Aquí estem els de la ràdio per posar-te les cançons que t'agraden, per acompanyar-te en aquest dia mitja nuvolat una miqueta també.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Des d'ara fins les dues posem la música que t'agrada. La seguida per aquí descobrim com sona un nou grup de casa nostra que es diuen Brou. I també escoltaràs a Maluma i Shakira. Abans, la Sia.

0: ara que arriben els dies grisos, és bon moment per descobrir bandes com ells, com els Brou. Atenció al seu nom i aquesta meravella que estem presentant aquests dies als 40. És una de les apostes importants per aquests dies de tardor. Això s'anomena De Colors.
1: El so més nou, als 40.
0: I atenció aquí ara, amb Maluma i Shakira.

Por amb la graciosa. Aquesta hora alguns recuperant-se una miqueta també de tota la tempesta, de tota la pluja torrencial que va caure ahir, en especial, per exemple, a Sant Cugat. Vam veure les imatges per les xarxes i déu-n'hi-do, eh? Una abraçada a tota la gent que ahir vau estar patint i molt aquestes pluges d'aquesta època de l'any tan complicades a vegades, eh? 11:35, som els 40, tots els èxits. Ara per aquí preparats, amb una connexió molt especial amb l'Aitana i el seu últim single. Els 40! Ja fa temps que aquesta cançó és un dels himnes indiscutibles dels seus concerts de l'última fornada de tours. Aquesta, això que es diu Conexión Psíquica, és l'última de l'Aitana.

als 40. Els 40. Tots els èxits. Totes les novetats. La llista dels 40. Entrevistes, concursos... Els40.cat. El web dels 40 en català. Els números 1 del pop. 40. Els 40.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: així és com sona la teva ràdio al migdia. 12 i 3 minuts, Bruno Mars, amb el seu I Just Might, una cançó que trobaves al seu The Romantic, amb la seva part llatina corresponent, amb aquesta col·labo que té amb la Karol G, que també està sonant amb molta força, per exemple, als Estats Units. Està enamoradíssim, a més, com a mínim, a les xarxes, fa el paper que la Karol G és la seva llatina. A veure com va la cosa. De moment aquí, 12 i 4 minuts. Som els 40, tots els èxits ja preparats aquí a la ràdio.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Ara un dels artistes que és un dels més importants de l'àmbit llatí, no només als Estats Units, sinó a tot el planeta. Aquí està Bad Bunny. Avui ens quedem amb una de les que trobes el seu últim treball, que era brutal. Aquí estava el Nueva York. Feliç

dels descobriments que ja fa dies que et presentem aquí als 40. Estem ara mateix a Ciutadella, a Menorca, per quedar-nos amb Suc i Sopes i OR, així es fan conèixer tots ells, en aquesta supercombo que es diu Aquí i Ara, una de les nostres favorites, que per això la posem aquí a la ràdio. Ara mateix, un quart d'una, des del Aquí i Ara, dir-vos que, per cert, ahir us anunciàvem que també hi ha un concert de festivals l'any vinent. Els Sons del Món tindrà protagonista, com amb la banda L'Oreja de Bangkok. De L'Oreja de Bangkok, amb Amaia Montero, han anunciat aquesta gira de festivals de l'any vinent i l'únic concert a Catalunya serà Els Sons del Món. Aquest divendres, a la venda, les entrades per anar als Sons del Món a la Ciutadella de Roses per veure a L'Oreja de Bangkok amb la Amaia. Sí.

0: Aquí tens un dels confirmats per als premis que celebrarem a Barcelona als 40 Music Awards Santander 2026.
1: Saro.
0: És en Manuel Turizo. Aquesta, una de les bones aquí als 40. Dos quarts d'una. Mira, ara per aquí preparada, un artista que ha debutat amb el seu treball Vesper Suits al número 1 de la llista Billboard americana, i això no passava des del 2013, quan va publicar un treball que va anomenar ella Banger, a la Miley Cyrus. Aquesta vegada sí, debuta al número 1 dels àlbums més venuts gràcies a cançons com aquesta. Això es diu Vesper Suits. Als 40. Tres anys després, Miley Cyrus és número 1 en vendes.

hi ha cançons que fan dies de tardor, eh? Aquí està Olivia Dean. Quina meravella, eh? I ara, aquí, en un moment preparats amb tot això, aquí a la ràdio.

0: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Barcelona, 93.9.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
4: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Amb Plazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
5: Salut!
6: Però brindes amb aigua?
5: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
7: Salut!
5: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
8: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
9: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
10: ¿De qué me sirve?
11: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana.
10: Borracho estoy mejor.
11: 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
12: Los 40, emisora oficial.
13: En Clínica Dentium somos expertos en hacer dientes en una visita. Con tecnología TAC 3D y el equipo de la doctora Sabariego, directora de máster de cirugía e implantología. Dentium, 691-019-351. Tu sonrisa en un dia.
14: Perfumeries Eden arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden, vine a descobrir-nos.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat. Connecta amb els 40.
1: This is Lady Gaga.
2: This is Bruno Mars.
0: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: la cançó més important al país, l'èxit més popular el porta ella, Ariana Grande. Lideran la llista del 40 al nou Coca-Cola amb el Hate That Made You Love Me. Aquesta cançó que tenia una lletra ben profunda on l'Ariana Grande reflexionava una mica d'aquest fanatisme tòxic, d'aquest assetjament mediàtic, eh? I també el jutge de valor cap al seu cos. Tot això ho tractava aquesta cançó tan important d'Ariana Grande també per la societat del dia a dia. 1:05.
1: Als 40. Als 40. Adrià Soler.
0: És matí dels èxits i el món, de moment, encara no s'acaba. Ja ho veurem.

0: tenia ben alt.
1: Ahir es va estrenar oficialment ja la temporada La Travessa VIP Expedició Tramuntana, que s'han anat cap a Mallorca, a la Serra de Tramuntana. Allà hi participen els detalls, però també, per exemple, el Miqui Núñez també està per allà. O sigui que La Travessa VIP, que podeu veure a 3CAT, eh? 8 parelles de famosos a l'aventura, eh?
2: Descobreix la música.
3: Els 40.
1: El reality ja sabeu presentat per Laura Escanes. I ara per aquí, Adela, amb això que es diu Ain't in LA. És una de les novetats internacionals

així sona l'alegria aquí a la ràdio, als 40. Escolta, que estem entrant ja a la recta final d'aquest matí, 2:15. Ara per aquí preparats amb un treball d'aquells emocionals, un d'aquells que toca la fibra sensible, i el responsable de portar aquesta cançó que es diu El Árbol és el Camilo, un d'aquells artistes que també estarà a la gran festa de la música d'aquest país. És artista confirmat per venir a Barcelona als 40 Music Awards Santander 2026.

0: t'amagat.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

És la Perla, és la Rosalía i és una de les cançons més destacades del seu últim àlbum que va sortir, mira, aviat farà un any, el passat novembre del 2025, el seu Lux. Amb això comencem, nova hora, estem ja de dimecres, ja deixant enrere els aiguats a bona part de Catalunya i com sempre amb un somriure amb cançons com aquestes. Amb els tiets que, a més, ahir van estrenar La Travessa, la participació també dels tiets i també del Miqui Núñez, entre d'altres. A veure aquesta, què passa com acaben els Oriol i el Xavi Coca. I dels tiets també passarà per aquí un que tornarà en concert. I ho fa recuperant grans èxits de la seva trajectòria també del Canto del Loco. Et parlo del Dani Martín, que a finals del mes d'octubre, que estem a poques hores de començar, tornarà a fer dos concerts a l'estadi al Palau Sant Jordi de Barcelona. I el que també tornarà a Barcelona, això sí, el 20 de novembre als 40 Music Awards, és ell. Et parlo del Camilo, un dels noms confirmats. I n'hi ha molts més, com el Ryan Castro, com l'Álvaro de Luna, com l'Anna Mena, i més que també anirem dient a través del nostre Instagram, que és @els40, també el Manuel Turizo, entre d'altres. I va, que ens anem a Bratislava, això sí, passant per Los Angeles amb l'Adela i això que es diu Ainin

0: és aquest We Don't Talk Anymore, que va ser número de la llista dels 40 i que recuperem del Charlie Puth amb la Selena Gomez. Un duet passant per aquí als 40 i ara anem a un altre duet, això sí, un duet format ja per una formació de dos amics que porten molts anys junts i que al final, en aquesta cançó que et porto a continuació, resumeixen què és la felicitat, que al final és compartir una bona tarda, un bon moment, un paisatge espectacular i fer-ho amb els teus, amb la teva gent preferida, que al final connectes i que al final, quan notes aquell moment, saps que la vida és això.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I a més, des d'ahir, són uns dels nous participants de la travessa de 3CAT, els tiets.

0: quina festa que estem preparant el proper 20 de novembre serà espectacular amb molts artistes, alguns ja confirmats, com per exemple aquest que sona. Manuel Turizo també estarà confirmat, 40 Music Awards, al Palau Sant Jordi, de moment en totes les entrades exaurides, però molt atent a les nostres xarxes, @els40, també els40.cat, que potser t'emportes alguna sorpreseta i potser tens l'opció d'aconseguir una de les ultimíssimes entrades. Tu estigues molt atent, que en els propers dies igual tens alguna que sorpreseta. Però que vaja, que el Manuel Turizo no estarà sol. També hi haurà l'Anna Mena, l'Álvaro de Luna, el Ryan Castro i aquest que vindrà de Colòmbia, el Camilo. I això, que es diu El Árbol, arriba a la ràdio musical líder.
1: El so més nou, els 40.

0: I avui tanquem el mes de setembre, que el vam començar, de fet, a l'estadi olímpic Lluís Companys, amb el concert d'aquesta persona. El The Weeknd, que va ser espectacular, l'escenografia, les cançons, òbviament, i tot el que va passar sobre l'escenari. El seu Blinding Lights, i ara un altre que també ens encantaria que tornés de gira i que ho fes també a casa seva, però ara fa una setmana es va tancar el seu Lux Tour. Saps de què et parlo, oi? Ens anem a Sant Esteve, a Rovires, que arriba la Rosalia.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.
0: I aquesta cançó parla de diferents etapes de la seva vida en diferents ciutats. Òbviament, no hi falta Barcelona. I es diu Relíquia. És de les més destacades del seu últim àlbum i, per mi, de les meves preferides. Així que aquí la tens i també esperen per aquí l'Em Yorgaki, la Karol G o la Cristina Perri. Va, tu no et moguis.

40. Tots els teus èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. Amb els èxits.

0: li pot dir de moltes maneres. La Bichota, la Tropicoqueta o directament la Karol G. El Baby Wow, juntament amb Judy Line i Rusovski, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda. Sona des de la tercera posició i estem a 9 minutets de que soni per aquí la número 1 d'aquesta setmana. I, a més, vindrà també el Maluma amb la Shakira, el Danny Ocean o el Bruno Mars. Què et sembla? Doncs va, no et moguis.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Que abans el que fem és recuperar aquesta. Baixem una mica de revolucions amb la Cristina Perri i aquest Authors and Years. I és que sí, aquí passa el temps, però sempre ens queden les cançons, els dies bons amb la música dels 40, i connectar, siguis on siguis, ja saps on vulguis, també a través del nostre web, que és els40.cat.

0: seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
1: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
4: increíble.
3: Pletórico.
4: Patata.
3: ¿Eh?
4: La oferta de... esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
3: Y la pechuga de pollo pack familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: Aquesta tardor, celebris el que celebris i un concert per celebrar-ho. Arriben els directes a Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian... perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació estrelladam.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
6: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
7: Barcelona, 93.9.

Saps qui és perquè portes molts anys escoltant-la i també veient-la a la gran pantalla, perquè ha aparegut, per exemple, a Wicked, la primera a la segona, sent una de les protagonistes. L'Ariana Grande, des del dissabte, la número de la llista dels 40, té la seva signatura i és el seu Hate That I Made You Love Me. Amb ella comencem nova hora en aquest dimarts. Dimecres, que ja no sé, no en tinc al cap. I, de fet, últim dia del mes de setembre. Va, que en res, arriba per aquí l'Aitana amb la seva Connexió Psíquica, una de les cançons del seu Cuarto Azul. I va, i també passarà per aquí Caigo amb Eva Max. M'encanta aquesta cançó, que també té una clara referència al Suerte Suerte, al Whatever, de la Shakira, que està fent una pila d'estadis des de Madrid i ja porta la meitat. Farà tot el 12 i ja no en porta 6. I també et punxaré una de les cançons en català destacades d'aquest estiu que hem deixat enrere. El Sutherland, a més, la versió que van fer amb la Paula Cubs del seu Tututurú. També passarà per aquí, clar que sí. O amb el Danny Ocean, també el Bruno Mars. O ara ens anem a Colòmbia, que arriben al Maluma amb la Shakira plegats, amb això que va entrar el dissabte a la llista dels 40, a la posició 29, i que és la seva Agua. Escolta.

0: són experts en fer hits i experts en portar-los de gira. De fet, el proper 16 i 17 d'octubre, d'aquí res, una mica més de dues setmanes, estaran passant pel Palau Sant Jordi de Barcelona. Els Morat, amb el seu Cuando Nadie Ve. Sonen per aquí quan estem a un quart de sis i també va, que Qui Arriba és una de les cançons d'aquest estiu 2026 que més ho ha petat en català. Són els Sutherland, que van publicar-la ara fa uns mesos, però que el que han fet fa relativament pocs mesos és fer una reversió, a més, molt ben acompanyats perquè s'hi ha sumat la Paula Cubs. El resultat és aquest.
1: Els 40, Uri Mora.
0: I el ball que potser te'l saps, el seu Tutu Turu.

0: rima de Ella ja, amb aquesta cançó que tot l'estiu ha estat a les primeres posicions de la llista, actualment a la segona, tot i que ja ha sigut algunes setmanes la més destacada. El Quevedo amb l'Elvis Crespo cap al Baifo, el seu últim àlbum, i concretament cap a una illa molt petita, pràcticament verge de les Canàries, que és...
1: La graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Òbviament, la graciosa. I va, que en res farem el boig amb el Justin Quiles, també. L'Olivia Dean amb el seu So Easy o el Juan Magán. I va, ara una mica de connexió radiofònica.
2: El som és nou.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: guanyat moltíssims premis, també amb el seu últim àlbum, The Art of Loving, la Olivia Dean, amb cançons com aquest, So Easy, To Fall in Love. Si és que és escoltar-la i ens caiem en amor, ens enamorem d'aquesta artistessa de Brit de la Gran Bretanya. I va, que seguim aquí als 40. Ara arriba el Juan Magán amb la Mala Rodríguez.
1: Tots els èxits, els 40.
0: Ja tinc aquí a Adrià Soler, que m'està fent riure, així és que...
2: D'on és?
0: De Gran Bretanya. Va, que seguim aquí als 40, la ràdio musical líder.

0: La Queen, With the Queen, les dos reines, Nicki Minaj i la Karol G, amb la seva Tusa, que va triomfar moltíssim. I amb això ens acostem al punt de les 6 de la tarda. En 9 minutets arribarem i també arribarà el Karim Herrero, que arribarà amb més èxits aquí a la Ràdio Musical Líder, amb el Romeo Santos en Prince Royce, també amb Robin Leno, també amb la Dua Lipa o amb el Nicky Jam. Per aquí qualsevol cosa, @els40 o @uri_mora, i també qualsevol informació, notícia, novetat, tens al nostre web, que és els40.cat.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Bon dimecres, fins demà, a partir de les 4, com sempre, i tingues el paraigües a prop, perquè es preveuen més pluges a Catalunya. Per tant, molts ànims i puja el volum de la ràdio, que això sempre t'acompanyarà amb cançons com aquest Poker Face. Adéu-siau.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Els 40. Els 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: possible que arribi fins al capdamunt. Veurem què passa, perquè està a les teves mans amb les votacions. És el més ou d'Aitana, que es diu Connexió Psíquica. Sona aquí des dels 40 dins les novetats de la setmana.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: Aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Perfecto, fuimos inertes.

Esta cançó és sensacional. És el I si la femos entre Dani Fernández i la fusió amb Valeria Casa. També escoltaves la número mundial de Karol G, Jodelín i Rusowski amb el seu Baby Wow. Ara aquí ens acosta a camí de les 9 és aquesta que es diu Faded. És l'èxit d'Alan Walker. Hola, hola.

0: tant si ets de Stories
1: o de Reels
2: o només dels que t'afaneixen.
0: Segueix-nos a Instagram.
3: Els 40.
0: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: aquest és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. Del 40 al 1 és el Hate That I Made You Love Me. Hasta l'art, com sona Ariana Grande. Ara mateix, camí de les 10, comencem una bona junts. I atenció perquè tinc a Anna Mena, Els Catarres, tinc a Teddy Swims, Pereza, Quevedo, o Miley, amb el més nou, que és brutal. Així que agafa els comandaments, l'Adrià Ortega aquí, als 40, on siguis on vagis de Catalunya. Et presento les cançons i la música que vols escoltar aquesta nit del 30 de setembre, últim dia del mes.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Aquesta cançó la vas descobrir la primera vegada als 40, en especial a Can 40, el programa de les novetats amb el nostre company Sergi Sánchez. És el diumenge sense drama, són els Catarres. Ens acostem camí de dos quarts i fem amb el més nou, que es diu Love Me Not, un dels èxits, una de les cançons que no para de pujar a la llista de, del 40 a l'1, o la llista de referència que cada dissabte al matí fem el reinici des de les 10 i fins a les 2 del migdia. Són així en aquest 30 de setembre.
1: Que vindran la primera
2: i
1: número 1. Els 40.

0: La trobo sensacional. Aquesta nova incorporació aquí, la nostra fórmula de la Miley, és escandalosa. I si no, mira, escolta.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
2: Si és un èxit, sona als 40. Let's go.

0: Adrià, sóc la Cristina. T'escolto des de Barcelona. Aviam si em pots posar la perla de la Rosalia per la meva mare, que estem al cotxe a aquesta hora, més o menys, abans de les 10, i m'agradaria que em posessis aquesta cançó i li dediquessis a ella. Es diu Paula. Doncs Paula, per tu. Vale. Gràcies pel missatge, gràcies per les connexions a través de les xarxes, des d'arroba Adrià Ortega, arroba els 40.
1: Els 40.
2: 40.
1: Connecta amb els èxits. 40.

confirmades els premis de la música del nostre país a los 40 Music Awards el 20 de novembre al Palau Sant Jordi. És Anna Mena, en aquest cas, amb la fusió entre Lola i Digo amb el seu Patito. Anem confirmant actuacions, així que d'aquí a uns dies tindràs més actuacions fins al dia 20 de novembre, que tindrem el line-up complet, i és una autèntica passada. Jo el sé absolutament tot, i és...

0: 40, Adrià Ortega.
1: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre, la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
2: No és només un reality.
3: A què hem vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més.
3: Para! Epa, Raquel!
2: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.